0: con el que esperamos solo azarte. Desde este barco anclado en medio de la nada y mientras el mundo se desmorona, a nosotros siempre nos quedará Lou Reed.
1: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
2: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
3: Al programa del día.
4: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la biblioteca Ramon Fernández Jurado.
5: Hola, bon dia. Doncs aquesta setmana, concretament aquest dijous a les 21:30, arriba un programa molt divertit del Club dels Experts. Jugarem moltíssim perquè primer intentarem endevinar de quin llibre es tracta llegint només un fragment a la secció Endevina Endevinalla i després jugarem a l'hora del fanfic i emparellarem personatges de diferents universos literaris. No us ho perdeu!
4: No et perdis el Club dels Experts! L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la biblioteca Ramon Fernández Jurado.
3: El programa del dia.
6: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Castelldefels Coffee.
3: Efectivament, i com cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens acompanya la seva portaveu a l'Ajuntament, Eva López, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Anna.
3: Si li sembla, repassant alguns punts destacats del ple del mes d'abril, on en l'ordre del dia figuraven punts de caire econòmic com la modificació de crèdits.
4: Sí, jo crec que aquests dos punts que anem a parlar crec que són molt importants. El primer, aquest que dius de la modificació de crèdits, que van passar... O sigui, afegir al pressupost ordinari de l'Ajuntament 6 milions més d'euros. És veritat que és el normal funcionament de l'Ajuntament és així, no? Al mes de març tot el que has sobrat, diguéssim, que és el romanent del que tu no has fet despesa, doncs bueno, pots incorporar i fer projectes que potser amb el pressupost inicial no podies arribar, no? El que passa que nosaltres en aquest ple hem vist coses, en aquesta modificació, doncs que no ens han semblat una bona gestió. Per exemple, a més ja ho vam dir, en el mes d'octubre que es van aprovar els pressupostos per aquest any, ja vam dir que n'hi havia partides que faltaven diners i que no sabíem per què. Per exemple, una partida molt important és la neteja dels edificis municipals, que gairebé tenim 90 edificis a tota la ciutat, no? I que ens encarreguem de netejar-los. Doncs això és un contracte, tu saps el que val. Pots variar, doncs, bueno, que si l'IPC o alguna cosa que pugui tenir per incrementar. Però clar, nosaltres vam veure que faltaven 800.000 euros. I ho vam preguntar reiteradament abans del ple, a la regidora personalment, no es va respondre, i després en el ple també ho vam fer palès, que faltaven aquests diners i no en teníem. Doncs clar, ens han vingut ara. Ara han passat una modificació que posen aquests diners al contracte, doncs, però això ja faltava. Vull dir que tu quan fas un pressupost tens que saber el que val, perquè tu has firmat en aquesta empresa perquè ho faci. I després també vam veure que els serveis municipals, no, de la recollida de residus, que és l'empresa municipal que té l'encàrrec de gestió per fer tota la neteja de la ciutat, doncs també s'hi afegien 1.700.000 euros més. Vull dir que és que ja no sé quants diners hem ficat a l'empresa, vull dir, jo no sé si portem ja 700 milions d'euros, però que això és el mateix, vull dir, tu ja sabies el que has encarregat i ara ja faltaven els diners. Per tant, creiem que és una mala gestió. I el mateix va passar amb Gerfels, quasi també 1 milió d'euros que també van afegir l'empresa municipal que es cuida de la jardineria. Per tant, nosaltres vam votar en contra d'això perquè entenem que si te sobren diners puguis fer programes que són interessants per a la ciutat, no? Com moltes de les coses que també van passar, però aquests tres conceptes són de l'ordinari. Vull dir que són contractes signats o encàrrecs o encàrrecs que es fan a les empreses municipals i que tu ja saps el que val. I no creiem que sigui una bona gestió. Per tant, això ho vam votar en contra.
3: També va passar en el ple la modificació del pla d'usos de la zona industrial del Camí Ral.
4: Sí, aquest és un punt molt important. Encara que és una aprovació inicial i tenim temps que recapaciti l'equip de govern, és un punt molt, molt important perquè estem parlant de la visió de com volem que sigui Castelldefels d'un futur. I pot canviar, perquè nosaltres tenim una zona industrial que veritablement, pràcticament d'industrial no té res, té comercial, i podem veure positivament que es faci aquest canvi, que el que vol dir és que ara mateix tu no pots posar cap tipus de comerç que no sigui alimentari o que sigui una indústria, i ara amb això pues, obres al, no, al ventall perquè es puguin posar pues, usos com tenim aquí al centre, es pugui posar doncs, un gimnàs o es pugui posar doncs, que pugui venir pues, no sé, una marca important d'esports, o bueno, es poden posar altres usos que pot ser interessant per la ciutat. Però també tenim un risc molt gran, que és el que nosaltres ens va espantar veure que no estava acompanyat d'un pla especial, que és el tema de l'oci recreatiu, no? Es va sobre la veda, en aquest cas, dels usos de tot, per tant, també entra l'ús recreatiu, però no hi ha cap restricció. El que vull dir és que ara mateix podríem posar una discoteca, es podria posar un bingo, una casa d'apostes, vull dir, tot això es podria posar ara també. I creiem que és un risc molt important per a la nostra ciutat, que recordem, tenim dos instituts al costat, estem parlant de la zona on està la Mellel, Carrefour, els bazares, tota aquesta zona és on ara es podrien posar aquest tipus de negocis. I és un risc molt gran per la ciutat, perquè pot canviar veritablement doncs, bueno, com el civisme, la convivència que tenim fins ara. El risc de que tenim una discoteca al polígon és un risc molt alt i molt important. Ho sabem perquè hem governat i sabem que hi ha grups que estaven, bueno, d'alguna forma, darrere de que intentessin donar aquesta autorització per posar aquí una gran discoteca. I amb això nosaltres estem totalment en contra. A nosaltres ens hauria agradat, com a Partit Socialista, doncs que, bueno, que portessin aquest pla d'usos, que podria ser interessant, però acompanyat d'un pla especial per restringir aquests usos que estem dient, sobretot a l'ús recreatiu que estigui dedicat, com dic, a les apostes, als bingos o a les discoteques. Tenim referències d'altres ciutats com Cornellà o Sabadell que han tingut discoteques a polígons industrials i hem vist el resultat. Per tant, no creiem que una cosa que ja ha passat la instal·lem en la nostra, no? I sobretot el risc, com dius, de que a costats de dos instituts es pugui ubicar doncs, una casa d'apostes amb el risc que això comporta, perquè no tenim que donar l'esquena que la gent jove, amb el tema de les apostes online, tot això, tenim un problema d'addicció. Per tant, nosaltres vam votar en contra, farem al·legacions, perquè no creiem convenient que aquests usos no es prohibeixin en el polígon industrial de la nostra ciutat.
3: De qualsevol manera, li preguntava ara sobre això, l'última paraula en concedir els permisos per iniciar aquesta activitat la té l'Ajuntament.
4: Sí, clar, la té l'Ajuntament, però si tu has aprovat un pla on dius unes condicions, qualsevol pot optar. Qui li pot dir que no a una discoteca que compleix les normatives? Vull dir, si tu li estàs dient que li dones el permís, no hi ha cap sentit això. I no em val les paraules que millor el diu l'alcalde de que només es pot posar una perquè només n'hi ha una parcel·la que es podria posar, no? Que en aquest cas tothom crec que la foto d'una nau que es va incendiar i que està allà al mig, no? No vol dir que estigui consolidat, que on ara hi ha una mellet demà no hi ha una discoteca, perquè els diners són qui mana aquí. Vull dir, tu li vas a un propietari i dius, oye, ¿cuánto quieres por esto? Perquè m'interessa, perquè això dona molts diners, i ho sabem, perquè darrere n'hi ha d'altres coses. Qui ho diu que demà no es pugui posar on està la mellet o el carrer, una altra història? Doncs la ciutat no és una cosa fixa. Vull dir, tothom que té comerç ho sap o que viu a qualsevol lloc que on hi ha una persiana d'una botiga de roba, demà tens una peixateria, no sé. Però clar, és un risc molt gran. Per això diguem que sí, a un canvi d'usos i que es pugui obrir el ventany, però no als usos d'oci recreatius d'aquest estil. El veí de Gavà ho ha fet, va fer un pla especial per la seva zona. Vull dir, al sòl industrial de Gavà es poden fer aquests usos, però aquests no. Doncs per tant, nosaltres creiem que encara n'hi ha recorregut i esperem que, bueno, que en l'aprovació final es pugui diguéssim, tirar un pas cap enrere i posar aquest pla especial per davant.
3: Doncs fora ja del ple d'aquest mes d'abril, l'actualitat de la ciutat. Aquesta tarda s'inaugura una escultura i se li dona una estrella en el passeig marítim a l'artista Lorenzo Quinn. I demà s'inaugura la pista també a la zona de la platja, a la plaça de les Palmeres, d'una pista 3x3 de bàsquet amb la col·laboració de la Fundació Margasol, que per cert és veïda de Castelldefels.
4: Sí. Bueno, en aquest són events que són interessants per a la ciutat, sempre tot és interessant. És veritat que el tema de les estrelles aquestes de la fama és una mica controvertit, eh? Des del nostre grup no diem que estiguin en contra de donar reconeixements a les persones que d'alguna forma doncs donen, no, tenen un reconeixement a nivell estatal o internacional. El tema és com s'està fent, no? Primer, el tema de les estrelles al passeig, sembla que repliquem també altres llocs com Los Ángeles, que no sé si a Castelldefels té molt de sentit això, però és com s'està fent, que és una mica el que nosaltres també hem intentat comentar amb el regidor, que no hi ha cap base a per què se li dona. No? Nosaltres tenim aquí reconeixements importants com a la ciutat de Castelldefels, on hi ha uns criteris, es basen sobre uns valors, n'hi ha doncs, una comissió, n'hi ha un jutges que diuen doncs, bueno, són mereixedors d'aquesta distinció i, per tant, que això ho faci el consistori de portes cap endins sense saber quin és el criteri, només que ha viscut a Castelldefels o ha fet alguna cosa, no creiem que sigui... Això no és una empresa privada. Això és l'Ajuntament de tots. I crec que per fer aquestes coses s'ha de tenir criteris. Criteris de paritat, perquè ara mateix tots són homes el que hi ha al passeig. Esperem que en algun moment hi hagi una dona. Però sobretot criteri per què se li dona no només és que viu a Castelldefels o és que internacionalment se li reconegui. Si vols pivotar sobre el turisme, doncs fem unes bases. Si vols pivotar sobre la cultura, fem unes bases, però que estiguin tots d'acord i que quan se li otorgui aquesta estrella, que quedarà per la història, que sigui una cosa molt consensuada i que tothom es vegi reconegut. I és nosaltres és el que posem en dubte, que això no s'ha fet. És a dir, jo m'agradaria fer això, ho faig i punto, sense cap criteri. I nosaltres, en aquest sentit, doncs, no es veiem reflectits en la forma de fer d'aquest govern, d'aquesta forma que diu que és molt participativa, però que realment el que està fent són coses d'esquenes a la ciutadania. I una mateixa forma passa amb el que s'està fent amb les escultures de l'artista Lorenzo Quinn, que no tenim res en contra de l'artista, és un artista reconegut internacionalment, però clar, quan te n'enteres que és un conveni que s'ha signat amb l'artista perquè resulta que ja no viurà a Castelldefels perquè se'n va a viure a un altre lloc, que es veu que tanca el lloc on té les escultures i per no seguir fent la despesa de la nau aquesta on les té, fa aquesta cessió a l'Ajuntament temporalment. Quan nosaltres hem de pagar els fonaments per poder fer aquestes escultures, això val diners. Encara que siguin les empreses municipals que estan fent, són hores que se paguen els tècnics de l'Ajuntament i els professionals perquè ho facin, amb una cosa que serà temporal. No sé, no s'ha agradat tampoc de fer el pes a nosaltres. Creiem que també hi ha moltes artistes a nivell de ciutat que podien tenir aquesta mateixa visibilitat i no la tenen. Vull dir que no tenim res en contra de l'artista, però com es fan les coses, sí. Crec que no són netes. No són netes. No, la gent no sap realment per què s'estan fent aquestes coses i que la gent vegi que, bueno, que és un valor afegit per la seva ciutat.
3: Doncs la pista, com deien, també demà, la inauguració de la pista té 3 partits de bàsquet.
4: No, això em sembla molt bé, eh? Vull dir que ahir hi havia una pista de skate, que en aquell moment, però que estava molt deteriorada, i bueno, si s'està fent l'ampliació de l'skate que n'hi ha a la zona industrial, doncs em sembla bé que n'hi hagi una altra opció d'esport. I està molt de moda el 3x3, i per tant aquí nosaltres res a dir, sinó anirem i recolzarem aquesta proposta, perquè el que està bé i s'ha de dir també. Vull dir, aquesta proposta no ens sembla correcta, el Marc Gasol és una persona també reconeguda internacionalment i viu a Castelldefels, per tant, aquí no res a dir, sinó que bueno, aquí felicitar-los perquè l'han fet bé, però hi ha coses que no i també s'han de dir.
3: I el que es va presentar fa uns dies és el Festival Viu Dansa, o aquest retorn del Festival de Dansa a Castelldefels.
4: Sí, jo crec que bueno, aquí han apostat per fer com un híbrido, no? Una mica com vam fer amb el Festival de Màgia, no? Que bueno, una mica, a veure com dir-ho d'una forma elegant, no té molta pompa, però bueno, per començar no ho veiem malament, és un tema cultural, que molta gent té aquest record, no, del Festival de Dansa que es feia a Castelldefels fa molts anys, que tenia molta repercussió perquè venien artistes molt importants, i crec que, bueno, que això pot tenir un bon recorregut. També agrair al regidor que ens ho hagi presentat abans, no? I cosa que n'hi ha regidors que no fan res d'això, però sí que ho fa. I bueno, no ens va semblar malament que, bueno, que es comenci amb aquest camí, perquè creiem que al final és la cultura i tenim molt de talent a Castelldefels, i donar-li aquesta visibilitat, aquesta oportunitat. Sabem que comptem amb una escola municipal de dansa espectacular, que és l'enveja de molts llocs, doncs crec que és, bueno, que és per felicitar-nos, i en aquest sentit també nosaltres recolzem aquest festival.
3: I acabem parlant, senyora López, d'immigració, perquè el govern d'Espanya va determinar que realitzi aquesta regularització especial d'immigrants, i aquí els ajuntaments el que fan és ajudar a emetre el certificat de vulnerabilitat, perquè ara els tràmits ho faran altres administracions.
4: Sí, bueno, aquesta iniciativa que va fer el govern d'Espanya crec que és molt important, molt important. Va ser molt controvertida, jo entenc que la gent de dretes i extrema dreta no ho entengui, però bueno, si aquesta gent no la regularitza, pues tampoc pagaran impostos. Vull dir que les coses són així. A vegades, no, jo sento que diguen sí, obligacions i drets. Bueno, pues ara ho tindran. Tindran drets i també tindran obligacions. I són gent que ja està treballant aquí, que és que si se'n van no tindrin cambrers, no tindrin res. Avui estava llegint una notícia que no sé quin poble de Girona no tenen socorristes perquè no parlen català. i el poble ha tingut que decidir prescindir del català perquè, clar, la gent que ve és de fora. Pues és el mateix, vull dir que, desgraciadament, nosaltres no tenim gent nascuda a Espanya que vulgui treballar depenent en quins llocs. Doncs aquesta gent s'ha de fer un treball dignament, es guanya aquí la vida, vol tenir una oportunitat d'una vida més digna i poder tenir aquí la seva família, viure en tranquil·litat, sense fer mal a ningú, guanyant-se la vida. Per tant, regularitzar-los és una cosa importantíssima per tot, per reconèixer-los com a persones que estan aquí en els seus drets i també les seves obligacions. I aquí també em dedica que Castelldefels doncs no ha suposat, crec, una major tensió dels nostres serveis. Aquí no som una ciutat com poden ser altres més properes a Barcelona i aquí els serveis tècnics de la UAC i serveis de l'Ajuntament no han estat molt tensionats perquè no tenim aquesta punta d'immigració que tenen en altres llocs. Però és que tenim aquí que estiguem en condicions i que puguin anar per la carrer sense por a res i ser un ciutadà més en una ciutat com la nostra, que és acollidora, que és Castelldefels.
3: Molt bé, doncs alguna cosa més a destacar, senyora López?
4: No, res més.
3: Molt bé, doncs aquí ens acomiadem i l'esperem en altres moments en aquest espai.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies, Eva López, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Que tingui un bon dia i una millor setmana.
4: Bona nit.
2: Castelldefels Coffee.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Segons dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el nombre de persones en situació d'atur a Castelldefels s'ha baixat un 1,7% durant el passat mes d'abril. En termes absoluts, significa que s'han registrat 39 persones més en aquesta situació que a principis del mes anterior. Aquestes xifres representen també el tercer mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat. De la mateixa manera, l'informe MES per l'ENS Comarcal indica que el nombre total de persones en situació d'atur a Castelldefels és ara de 2.262, que corresponen a una taxa d'atur registral del 6,9%. La mitjana de la comarca és del 7,4%, l'àrea metropolitana és un 8,1% i a Catalunya és un 7,8%. Castelldefels comptarà per primer cop amb dos camins reconeguts per la seva excel·lència ambiental i un ús sostenible del territori, el Sender Botànic del Castell i el Sendero de les Dunes. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADEAC, que ha reconegut 10 camins a tot Catalunya. Castelldefels renova un estiu més la bandera blava de les platges del Baixador i Llumineta. La nostra ciutat compta amb 3 centres blaus, la Biblioplatja, l'Espai Naturaula, l'Espai Dunar i Cal Ganxo. I el 9 de maig se celebra el Dia d'Europa, dia en què es commemora la pau, la unitat d'Europa, data marcada per la declaració de Schuman, que va exposar la idea d'una forma de cooperació política a Europa. A Castelldefels es desenvoluparan diverses activitats refermant el seu compromís per la divulgació europea i el sentiment de pertinença a una Europa comuna. És tot de moment. Més actualitat a la ciutat d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: amb les pistes de frontó que té al costat, precisament una d'aquestes imatges que ens acompanya durant dècades aquí a la ciutat. I durant dècades ha estat un punt de trobada de famílies, clients habituals, també de moltes persones, que potser han fet parada obligatòria a camí de la platja o de les seves vacances. El restaurant és conegut especialment per la seva cuina mediterrània i de mercat, amb plats molt vinculats a la tradició, com són els arrossos, les fideuàs, les carns a la brasa, les paelles, o bueno, un llarg etcètera que hem pogut comentar amb una de les membres de la família Massó que porten ja dècades, no?, amb aquest restaurant, les botes. Un altre dels elements més singulars que ens destacaven, doncs, és el que estava comentant justament ara fa uns instants, els antics frontons annexos al restaurant, que són testimonis d'una època que aquest espai era punt de reunió també dels aficionats a la pilota basca. Doncs l'acte dels emblemàtics, precisament ara, encara s'està desenvolupant. El que sí que hem pogut veure és que han arribat la regidora de Comerç, el regidor de Turisme, que són les dues àrees que impulsen aquest projecte de les plaques emblemàtics Castelldefels. Juntament amb l'Helena del restaurant Les Botes, doncs, han descobert la placa, que ja està col·locada aquí ben maca davant del restaurant, i han procedit a entrar dins del restaurant, han fet també uns petits parlaments d'agraïment, també, no?, aquesta vinculació del restaurant amb la ciutat. I res més, ara li han fet també, li han lliurat unes flors, estan fent ara mateix les fotografies i han recordat, doncs, que l'objectiu d'aquest projecte emblemàtics Castelldefels és reconèixer i preservar el comerç de proximitat, als establiments que formen part de la memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
1: Moltes gràcies, doncs, des de Les Botes, aquest restaurant emblemàtic de la ciutat que avui ha rebut aquest reconeixement. Gràcies, Miguel Navarro i Estefania González.
0: Gràcies a tu, Anna. Connectem en una estona al següent restaurant, que també serà un emblemàtic.
1: Exactament. Fins ara. Fins ara. Adéu, adéu, adéu. Doncs des de la part de la muntanya podem dir cap a la platja. Avui reconeixement institucional al restaurant Les Botes i al restaurant El Avión.
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Doncs parlem ara d'un dels esdeveniments més esperats per un important col·lectiu de Castelldefels, la gent gran, que són les Jornades de la Gent Gran. I a nosaltres, Pep Ribas, que és el responsable del Centre Cívic Cedric Mompou i coordinador d'aquestes jornades. Molt bon dia, Pep.
2: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, encantada de veure't aquí, en directe. Escolta, unes jornades que ja van començar, però ens queden 15 dies molt intensos, no?
2: Bé, també comencen aquest diumenge, comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia.
1: Doncs explica'ns quines activitats teniu preparades enguany.
2: Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives, com són xerrades, col·loquis. En tenim tres enguany, un centrat en les pensions, un altre centrat en la sanitat i un altre centrat també en el que seria el tema dels temes financers. Per tant, tenim tres temes diferents. El de temes financers l'ha proposat l'Associació Gent Gran, el de les pensions l'ha proposat, com sempre, la gent de la Marea Pensionista, i el tema del tema de salut ho ha fet a través de la nostra àrea juntament amb el Cap al Castell. Per tant, diguem que tenim aquest tipus de col·lació i aquest any destaca, podríem dir, aquestes tres qüestions importants, a part de tot el que és el teatre, tot el que és totes les entitats pròpies, les pròpies de l'àrea, com serien l'aeròbic. Aquest any també tenim una jornada a la platja com a novetat. Tenim moltes coses interessants.
1: Molt bé. Explica'ns quines més coses, perquè les xerrades són coses que evidentment preocupen aquest col·lectiu, però també, com deies, hi ha espai per a la festa, per a l'esbarjo.
2: Sí, hi ha festa i esbarjo. Per exemple, aquest dilluns comencem amb l'aeròbic, que és també una tradició per nosaltres, sí. La gent de Salut i Diversió, ja ho hem comentat, no? Salut i Diversió ha augmentat el seu potencial, tenim ja prop de 600 practicants, llavors la majoria d'ells participaran en aquesta sessió d'aeròbic aquest dilluns a les 10 del matí, amb parell de classes d'escoles de la ciutat, i a la tarda tindrem la primera de les xerrades, aquesta que he dit de la gestió dels diners a través d'un parell d'economistes que organitza l'Associació Gent Gran. El dimarts tenim també com a novetat, no és una novetat, però sí és una novetat perquè és un bingo musical que l'any passat el vam fer amb una empresa externa i aquest any el fem directament amb els nostres tècnics de l'àrea.
1: Ah.
2: I sobretot l'Efrem és el que ens ha animat a fer un bingo,
1: no?
2: Propi, que és un home de música i tal, doncs ens hem animat a fer un bingo musical propi i per tant a veure com va. Se l'ha apuntat en gairebé 100 persones, per tant serà concorregut. I a la tarda tenim un teatre amb el grup de teatre del Rafael Casanovas, l'antic grup del Joan Vilorbina, que continua vigent amb la Núria Garrell i que faran una obra de teatre. El faran a la Montpó perquè és una obra més petita. El dimecres tenim el concurs de postres, que també és una tradició per nosaltres, un acte també molt lluit, amb molta gent participant, perquè clar, a l'hora de menjar tot s'apunta. Crec que tenim unes 26 o 27 persones que participaran en postres, per tant serà...
1: Ui, molt variat,
2: sí, serà molt variat, tindrem una mica de tot. I si ens dona temps, els provarem tots. No tots, perquè no podrem, però
1: un tast.
2: I el dimecres també, dins de cada any, intentem fer un espectacle musical de cabaret o de música que estigui bé al teatre, i aquest any hem escollit un tribut musical a persones de l'època, com són Rafael, José Luis Perales i el Duo Dinámico, que la gent gran doncs, s'han apuntat perquè els fa molta il·lusió escoltar aquestes cançons que eren de la seva època, perquè es puguin cantar amb un grup musical que ve a fer aquest tribut a aquests cantants, que pot estar molt bé. Això, ja tenim sold out d'entrades al teatre, ja no queda ni una, així que ja hem fet ple. El dijous comencem aquesta setmana amb una altra xerrada, la de Joves Saludables, a través del Cap al Castell i la nostra àrea. I a la tarda tenim la sarsuela del grup de la Pilar Soriano, el grup del Rafael Casanovas, que fan sarsuela i playback, doncs han preparat una sarsuela, per tant, doncs s'han preparat molt bé, i la fan al teatre el dijous. I el divendres ja tenim un taller de ioga a Vista Alegre. Sabeu que a Vista Alegre tenim classes de salut i diversió i volem aprofitar aquell espai, que és un divendres, que quan fan classes per fer un taller de ioga obert, i també el tenim ja ple perquè la gent pugui fer ioga, però a Vista Alegre. I a la tarda farem la cantada d'havaneres, tradicional també, que aquest any hi ha una novetat important, i és que no es fa el Teatre Plaça, perquè sabeu que la part del davant està en obres i per tant no podem posar tot el tema del ron i tal, i hem decidit fer-lo a la plaça de l'Església. que està bé, perquè podrem encabir més gent, però també amb allò de que tenim una limitació... No, tenim una limitació en quant al RON, perquè tenim la col·laboració d'una residència geriàtrica d'aquí a la ciutat, que és Santa Rita, que ens col·labora amb el RON i amb la coca, porta una coca per menjar i tal, i clar, he limitat a 500 participants, esperem que 500 persones un divendres a la tarda, doncs home, esperem que vinguin, jo crec que sí, però tenim aquest dubte el que passa. I el dissabte, per anar tancant aquesta setmana, i després ja, si vols, parlem de la següent, tenim dissabte, dia 16, el concert de la Orquestra Simfònica Voces, aquest grup juvenil d'aquesta escola de vida de musical, que tornen a venir a Castelldefels. A més, amb la novetat que aquest any els han atorgat, han estat guardonats pel govern d'Espanya amb la medalla d'or de les Belles Arts 2025. Mm-hmm. Per tant, tenen un premi important. Venen a estrenar-lo a Castelldefels i nosaltres també els farem un reconeixement aquest any per la seva feina. I tornen a venir el 17-16. Sempre els fèiem com a inici de les jornades, el dia d'inici, perquè aquest any amb el tema del teatre, que no ha hagut possible quadre de teatre, el fem entremig perquè no serà la inauguració de les jornades com altres anys. I ja el diumenge tenim al matí a la plaça de l'Església l'habitual inscripció de balls, que tots els tallers de balls que tenen Rafael Casanovas, que fan durant l'any al Montpou, el traslladen al carrer per fer la seva demostració. No? Tenim sevillanes, baixa en línia, country, dansa del ventre, bueno, tots els balls que fan tallers de balls faran aquesta demostració a la plaça de l'Església a partir de les 11 del diumenge, i a la tarda tenim el primer ball gratuït amb Castellblanc, que és la banda d'aquí de Castelldefels, que farà el ball de la primera setmana. I aquí tancam la primera setmana.
1: Però quedaran 7 dies després.
2: Quedan 7 dies més importants. Comencem el dilluns amb Mònica Calma, fem un altre taller de ioga, però aquest cas en el Montpou, amb la gent que més d'aquí, la gent que participa també habitualment als tallers de ioga. I a la tarda fem una sessió de cinema.
1: Al Montpou també?
2: Sí, al Montpou. L'any passat ja van fer-la al Montpou. Anys enrere havíem anat tenim col·laboració amb l'Ànec Blau, amb els cinemes Yelmo, però des que van fer el canvi de sales, el que és la millora de les sales, van reduir la capacitat, i era una capacitat mínima pel que s'havia de pagar, i vam considerar que quedaria molta gent fora pel que ens costava anar al cinema, i vam decidir fer-lo al Montpou també obert, gratuït, lliure, i, bueno, i fem el cinema a les 6 de la tarda el dilluns. El dimarts tenim la Ballada de Sardanes en Cople en directe.
1: Que és un clàssic també.
2: És un clàssic també. A més, però el bo és que tenim Cople en directe. Si per això un dia l'haurà per la matí hem aconseguit una Cople que vingui a tocar, que també és important per nosaltres, mm-hmm. perquè no, les sardanes poden ser enllaunades. I fem una tradicional sardana. Per cert, serà molt xulo perquè ve moltíssima gent. A l'augmentar gent, augmentem les rotllanes i serà molt interessant també. I ara tenim aquesta segona de les xerrades que he comentat abans, no? Aquesta de les pensions, amb un títol molt, molt de la marea pensionista, com dic jo, que és Guerra i saqueig, les pensions com a botí. És el títol de la xerrada que han col·locat els companys de la marea pensionista, als quals els vull agrair que vulguin participar. Nosaltres vam fer una crida a totes les entitats del Consell, ja vam dir, escolta, proposeu-nos actes, els que ens proposeu, si podem els incorporarem, i tots els que ens han portat possibilitat de fer actes, tots els hem inclòs dins de les jornades, per tant, no s'ha quedat ningú fora. Els que han volgut portar actes, com la marea pensionista, com la Associació Gent Gran, com Rafael Casanovas, i per tant, doncs, estem molt contents. I després, aquesta xerrada col·loqui té una segona part, que serà una petita sketch teatral que farà per a Noia Teatre, que es diu Sin Derecho al Descanso, com a complement d'aquesta xerrada, que no sé ben bé de què va, però que podria aprofitar aquell moment, suposo que per part també del descans de la gent gran, de les pensions, etc. I arribem al dimecres dia 20, que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
1: 108 anys.
2: 108 anys, l'Amàlia Romero, està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari a primera de la tarda amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la 2 dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out segurament d'invitacions per la festa.
1: I amb música, com deies,
2: música,
1: també.
2: Com sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir. El dijous 21 fem un dia més tranquil perquè la gent gran se'n va d'excursió, se'n van a Empúria Brava d'excursió de bon matí, que marxin, que descansin, i entremig també fem una classe de musicoteràpia, també una proposta de l'Associació de Malalts d'Alzheimer, de l'AFA, que també han volgut col·laborar i ens han proporcionat un professor per fer un taller de musicoteràpia. Anem divendres, també una de les novetats, recuperem la jornada esportiva a la platja. Feia molt de temps que no l'havíem fet. Havíem fet alguna a la muntanyeta, però aquest any hem decidit tornar-la a recuperar i, a més, fer-la a la platja de la Pineda, a la plaça de les Palmeres. I, bueno, farem esport i salut a la platja. O sigui, també tenim, crec que tenim una cinquantena de persones apuntades, per tant, també serà molt divertit i molt interessant. I a la tarda tenim una última representació de teatral de Los Principiantes, del grup de Pilar Soriano, que fa la Zarzuela al teatre, però també vol fer teatre, però farà teatre més al centre, al Montpou, una mica més petit, amb tres obres curtes, i també ho faran el divendres dia 22. I ens queda ja només dissabte un últim acte, que és també un clàssic, que és el Concert Vermut, que també s'ha convertit en un acte multitudinari, amb quasi 200 persones a la Montpou per seguir aquest Concert Vermut. I aquest any, a ritme de swing, tenim un grup que es diu The Swing Cavaliers, que venen a tocar swing al Montpou, i després farem un vermutet amb vermut i algú per picar al jardí del Montpou, i tanquem el diumenge ja amb el ball final, també amb una orquestra al Montpou, a les 5 de la tarda, i per tant, 15 dies, com ja veus.
1: Plens de coses.
2: Plens de coses, molt plens.
1: Molt bé, temes de divulgació que interessen a la gent gran, temes també de salut, d'esport i temes, evidentment, lúdics, festius, per divertir-se.
2: Sí, és el que toca. La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no s'escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44ena jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
1: Pues que segurament que sí, això no posem en dubte. Pep Ribas, coordinador d'aquestes jornades i també responsable del Centre Cívic Frederic Montpou, moltes gràcies per venir i
2: a vosaltres.
1: A profundir en les activitats de les jornades d'enguany.
2: Molt bé, després ja parlarem de com han anat.
1: La crònica posterior.
2: Exacte, gràcies.
1: Gràcies a tu, bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'OMSICA, l'Oficina Municipal del Seguiment i Control de l'Aeroport, ha presentat al·legacions a la creació de les futures comissions ambientals de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, que el Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible i la Direcció General d'Aviació Civil vol posar en marxa per unificar les diverses comissions de caràcter ambiental que existeixen a l'actualitat. Castelldefels torna a recordar que és una de les poblacions que pateix un major impacte ambiental relacionat amb les operacions aeroportuàries. Triple cita amb el Festival Internacional Viudança. Aquest cap de setmana el Teatre Plaza acull les actuacions de Los Aurora, La Voz Callada dissabte, i el Ballet de Catalunya amb la Gala Ballet el diumenge. La plaça de les Esglésies esdevindrà diumenge també l'escenari dels balls de Kiko López, Jessica Castellón, Ibonis Orihuela, Renan Araujo i Marina Walpersin. I fins al 24 de maig, que desenvolupa les 44 jornades de la gent gran, que comencen aquest diumenge, dia 10, amb un programa ple d'activitats organitzat per l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial, com dèiem, té lloc aquest diumenge 10 de maig a les 5 de la tarda amb el ball de tarda al Centre Cívic Frederic Mompou amb el músic Dani. Això de moment, aquestes i altres notícies ampliades en el decurs de l'informatiu.
0: Castelldefels avui.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: I novament anem amb la nostra unitat mòbil que s'ha desplaçat al restaurant L'Avion. És un dels dos restaurants de Castelldefels que avui recullen aquesta distinció com a establiments emblemàtics o comerços emblemàtics o restaurants emblemàtics. Per això amb nosaltres l'Estefania González de nou i el Miguel Navarro. Bon dia de nou, Estefania.
1: Hola, Anna, bon dia de nou. Doncs sí, continuem aquest matí amb els actes de reconeixement del projecte emblemàtics Castelldefels. Ara ens trobem davant del restaurant L'Avion, un altre establiment històric de la ciutat, que acaba de rebre aquesta distinció. De fet, estic col·locada just al costat de la placa, que ja l'acredita amb aquesta llarga història que té al darrere. Es remunta a l'any 1946 i actualment és la quarta generació de la família Lladró, qui continua al capdavant del negoci, mantenint viva aquesta tradició gastronòmica molt vinculada a la cuina mediterrània i especialment a la paella. Precisament aquesta és l'especialitat de la casa, segons parlàvem ara fa uns moments amb un membre d'aquesta quarta generació ja de la família que porta aquest restaurant, i forma part de la identitat aquestes paelles del restaurant des dels seus orígens. Elaborada, expliquen, seguint encara la recepta de la besàvia. El restaurant destaca també per la seva aposta del producte de proximitat, aprofitant